0: L'alegria de vivir, per a mi, són les llargues sobremeses dels fins de setmana en la casa dels avós, però això sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A Alegría de Vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de Vivir. Radio Voz.